va bort en un estil en a finestra si t'has curt aperta quan mena d'aix fi en a finestra